0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Vamos a aguantar.

T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic. Va.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per mecànica industrial. Xofer de camió en pop. Personal de neteja d'oficines. Responsable de cafeteria. Personal per a treball familiar.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit a wall. A fuego lento tu mirada. A fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu i

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Temperatures es mantenen o segueixen?
2: No, es manté. Tenim un anticiclo a sobre, hi ha bossa d'aire càlid a dalt, ha entrat una mica d'aire càlid des de baix, ja estem acostumats. I mínimes, doncs, més o menys com allí. Les més fresquetes, per exemple, el Ripollès a Camprodon amb 7,2, a Rupit amb 9,7, a Bujons 8,6, i en canvi, doncs, a Muntanya, doncs, a dalt a Bellmunt, la mínima 18,6, a Sobremunt, a Santa Llúcia, amb 18,6, als Munts Sant Agustí, 18,4, a Lluçà, 18,4, el Brull amb 18,1, o per exemple, al Santuari de Cabrera amb 17,7. O sigui que temperatures altes i bon contrast tèrmic el que tindrem entre el que és ara al matí i el que tindrem al migdia. Les màximes ahir també es van enfilar. La més alta 33,2 a Sant Vicenç de Torelló, Torelló 31,6, a Vic 32,4. En fi, seguim doncs amb temps anticiclònic i de moment en tenim per tota la setmana.
1: Vol dir que no es preveuen canvis ni pluges?
2: No. Algun núvol altiprim, com va fer ahir, fet estirar el cel serè, o sigui, la visibilitat és bona, i algun núvol prim, com deia, que pot anar més. Les màximes avui poden baixar una mica, o sigui, vam arribar a 32-33, avui es quedarem cap als 30-31, i seguirà pràcticament els pròxims dies, dimecres, dijous. Dijous es tornen a enfilar, o sigui, avui i demà es mantindran cap als 30-31, que també són altes, i el dijous es tornen a enfilar cap als 32-33 graus. O sigui que fins diumenge no baixen temperatures.
1: Acabarem l'estiu sense pluges, doncs.
2: Sí, fins a principis d'octubre no es veu per res, de moment.
1: Doncs ens quedem això, tot segueix igual. Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.
0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
3: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
4: You gotta ask him. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per mecànica industrial. Xofer de camió amb pop. Personal de neteja d'oficines. Responsable de cafeteria. Personal per a treball familiar.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de cuina per a residència. Esteticista. Persona encarregada d'establiment comercial. Responsable de manteniment, conserge. Personal administratiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui hem tornat a desplaçar-nos fins a la seu de l'Atlàntida, de la Fundació, perquè ens atén altra vegada la Montse Gatllà. Hola, Montse.
3: Hola, Joan, bon dia.
2: Gràcies per obrir-nos les portes de nou, per explicar-nos aquesta nova temporada.
3: Bueno, penso que l'agraïment ha de ser la inversa, gràcies a vosaltres per posar el focus en aquest tipus d'iniciatives.
2: La programació és evident que és fantàstica sempre i va pels seus canals, que són altres que la gent hi té accés sobradament, però pel món solidari també cada vegada feu més coses, no? I això és el que avui ens toca parlar i recordar.
3: Sí.
2: Què teniu preparat per aquesta temporada?
3: Mira, doncs per aquest proper semestre tenim preparats dos solidaris, és a dir, dos espectacles de la programació estable van vinculats a una acció solidària, però aquesta acció té diverses branques. És a dir, per una banda és la recaptació de fons econòmics, però per l'altra i paral·lelament és la sensibilització, posar el focus en aquestes entitats on destinem aquests fons solidaris, que penso que és tant o més important que la recaptació de fons econòmics.
2: Com ho heu plantejat, això? Perquè ha anat variant, anem aprenent tots plegats, no?
3: Sí.
2: I tu també estàs dient i donant aquest missatge de que segurament és molt més important aquesta difusió i aquesta capacitat que teniu d'arribar a la gent.
3: Sí. Anys enrere el que fèiem és que les entitats del teixit associatiu, del teixit social, ens feien una proposta concreta, artística fins i tot, però, esclar, això els donava molta feina a ells i també a nosaltres, però, en fi, nosaltres és el de menys perquè ens dediquem a això. Però, clar, les entitats del món associatiu, sense ànim de lucre, que normalment funcionen, tu saps molt bé, amb voluntariat, amb pocs recursos, per tant, humans, pocs recursos humans i pocs recursos econòmics, que hagin d'abordar l'organització d'un concert o d'una proposta escènica, que a més era de producció pròpia i requeria tant esforç que potser llavors perdies el centre d'atenció, que és fer justament sensibilització social sobre la pròpia entitat. Aleshores, no descartem de fer-ho de tant en tant, això que he explicat, però de manera periòdica creiem que és molt millor i molt més fàcil agafar un dels espectacles o proposta musical que tenim a la programació, que ja la tenim ordenada, contractada i anunciada, i vincular-la a una acció solidària. Per tant, aquest és el canvi de perspectiva, sense desmereixer la possibilitat, insisteixo, d'acordar amb una entitat, de fer una producció pròpia, però potser llavors aprofitant un aniversari, una commemoració que sigui de caràcter extraordinari. Però de manera regular i periòdica ens sembla que és molt més fàcil. No ens ho sembla, és que és molt evident que és així, que és molt més fàcil. I això ens permet centrar l'atenció en fer difusió de l'entitat. És a dir, tu ara entres a internet, interessar-te per un espectacle vinculat a un solidari a la web de l'Atlàntida i trobaràs un enllaç que et porta a l'entitat. Això ja és un pas de sensibilització. Ara estem fent una entrevista on parlarem d'aquestes entitats beneficiàries. Els usuaris que comprin entrada rebran un mail on també hi haurà informació. El dia de l'espectacle també se'n farà esment. És a dir, són tot de punts de focus que s'obren per aquesta entitat. Insisteixo, més enllà de la recaptació, que també hi fa de bo, no?
2: També hi és aquesta opció. Sé que l'entrevista anterior era un xic més complicat, però no sé si també podeu aconseguir que els mateixos artistes d'aquest espectacle s'impliquin d'alguna manera.
3: Sí, exacte. És molt interessant això que comentes, perquè a més procurem que l'espectacle tingui alguna cosa a veure amb l'entitat. No sempre és possible, però, si més no, que l'entitat se senti identificada amb la proposta. Per tant, això ho pactem. I en aquest cas, avui us presentarem una proposta que és que temàticament, o sigui, la temàtica de l'espectacle és absolutament una acció de sensibilització per a la pròpia entitat. Llavors, això fa que la relació entre l'entitat i la companyia sigui més fàcil, també tingui més sentit, sigui més coherent. Sí, sí, absolutament, això que dius, molt important.
2: I també la companyia o l'artista també ho ha d'agrair, no? Perquè
3: exacte,
2: a vegades se senten una mica pressionats per fer constantment accions de voluntariat.
3: Sí, sí. De fet, per ells és molt natural perquè, en definitiva, és una qüestió, és un acord entre l'Atlàntida i l'entitat. És a dir, l'artista en la recaptació de taquilla no hi entra ni surt, no? Perquè tu li pagues un caixet i ja està. Però, clar, si li pots donar aquest valor afegit de fer-lo conscient que el seu espectacle anirà vinculat a una acció i que té sentit perquè és coherent, clar, llavors ja quadres el cercle, diguem-ne, no? O al revés.
2: Molt bé, què ens proposes?
3: Mira, tenim l'espectacle Boja, que de fet no és la primera vegada que desembarca aquí a l'Atlàntida, és la segona vegada, perquè nosaltres ja el vam contractar en el seu moment com un espectacle molt interessant sobre la salut mental de les persones en general, però molt especialment de les dones, i jo diria que de les dones des de que són ja infants o adolescents. Per tant, l'interès per la temàtica és evident, però és que la proposta teatral és molt atractiva, molt fresca, és un monòleg molt dinàmic i que t'enganxa molt. Doncs aquesta proposta que ja ens va venir, va desembarcar a l'Atlàntida i va tenir molt bona recepció, la tornem a portar no només perquè va tenir aquesta bona receptivitat, sinó perquè ha estat la guanyadora del Premi de Teatre BBVA del 2025. Aleshores, com que nosaltres tenim un acord que implica acollir aquesta obra guanyadora, doncs ens va semblar fantàstic tornar-la a portar. Aleshores, Boja, com que justament, ja us he comentat la temàtica, és la salut mental de la dona, hem fet un acord amb Osonament, val? Clar, rodoníssim. Aleshores, a més, els responsables d'Osonament, amb la Mercè fins ara al capdavant, que se'n jubila, doncs la Mercè i bona part del seu equip ja van assistir a aquesta obra. Per tant, la coneixen de primera mà. O sigui, ja van venir a veure-la la primera vegada i els va agradar molt, els va captivar molt. I per tant, esclar, han rebut la proposta d'estar vinculats a aquest espectacle de molt bon grat. I farem, doncs, això, aquesta segona representació aquí a l'Atlàntida, a la sala 2, Joaquim Maideu, i aquest monòleg, doncs, ens remourà i molt.
2: Qui és l'artista?
3: És la Mariona Esplugues, perquè la Mariona és actriu, però és, justament parla en primera persona. És a dir, tot el que explica surt de l'experiència viscuda. Per tant, és un despullar-se a partir del seu propi periple, perquè ho presenta així, Ell ha anat de psicòleg a psiquiatre, de psiquiatre a psicòleg, i bueno, l'espectacle aconsegueix fer-ne broma, però també aconsegueix emocionar i aconsegueix fer pensar, i l'aborda des de diverses perspectives, que per tant tothom pot tenir, en més o menys mesura, una identificació amb el que ell exposa des d'aquest àmbit artístic.
2: Això quan serà?
3: Mira, això passarà el dijous 5 de novembre. Aprofito per dir que l'Atlàntida cada vegada més ha obert la seva programació a dies laborables. Per tant, més enllà del dissabte i diumenge, el divendres no cal dir que ja feia molt temps que també programava, però el dijous també, de fet, tenim un lema, els dijous a l'Atlàntida, no? Perquè realment hi ha molts dijous on podeu trobar propostes.
2: Llavors, la part econòmica com...
3: Mira, de la part econòmica el tracte és de cada entrada venuda, 2 euros es destinen a l'entitat. I nosaltres no entrem a veure on es destinen, És a dir, poden ser per comprar un aspecte material, un recurs material, o poden ser per ajudar a un projecte concret, o per nodrir, diguem-ne, els recursos humans de la pròpia entitat. I això cadascú sí que se'ns ho acaben concretant, però cada entitat ho tria. És a dir, no imposem que sigui per comprar un recurs material, ni molt menys, només faltaria.
2: No hi estan acostumades les entitats, això, aquestes facilitats,
3: No ho sé, però en tot cas em semblaria estrany, diguem-ne, primer de tot, no estar vinculats al teixit associatiu i fer-hi de bo, i em semblaria estrany ser intervencionista en aquest sentit, no? És a dir, que llavors l'entitat s'ha de sentir lliure i ja tenen els seus mecanismes de transparència per fer veure, doncs, cap on van aquests diners,
2: Boja, el 5 de novembre.
3: 5 de novembre. No us el perdeu, perquè inclús jo sempre recomano amb aquesta obra, bueno, tot l'equip ho fem, si tens fills adolescents, de venir amb ells o bé d'animar-los a venir amb algun company a veure aquesta obra. Perquè jo crec que, bueno, ens ho diuen, no? Els entesos en l'àmbit de la salut ens diuen que cada vegada entre els adolescents hi ha més afeccions, més problemàtiques, i per tant sentir que hi ha referents propers que t'ho expliquen i que t'hi pots sentir identificat, penso que també és un camí de terapèutic, no? De cura o de relativització de la teva situació.
2: Quin és el segon espectacle?
3: Doncs mira, el segon espectacle arriba en plena època nadalenca, és el dissabte 19 de desembre, a les 8 del vespre, i és tot un clàssic de veterans, perquè és el trio Claret, els germans Claret, els bessons Claret, que celebren el seu 75è aniversari de vida, vital, no? de trajectòria, i el mestre Colom, Josep Maria Colom. Per tant, aquest trio de violí, violoncel i piano és el que protagonitzarà aquest gran concert. És una proposta que està embarcada dins dels grans concerts de l'Atlàntida. I en aquest cas ho destinem a la coral Nariran, que són aquestes persones amb Parkinson que treballen, a més, aquí a l'Atlàntida, o sigui, tenen la seu d'assaig a les sales d'assaig de l'Atlàntida des del seu començament que estan aquí, i em fa una especial il·lusió perquè, així com Osona Ment és tot una veterana, és una entitat ja molt consolidada i que sí que justament, potser excepcionalment, té estructura i té, no?, té un equip professional, en canvi hi ha moltes altres entitats com Nariran que, bueno, s'estan obrint com ells, s'estan buscant la vida com poden perquè tenen una estructura mínima.
2: Fan totes les activitats que poden.
3: Exacte.
2: Tenis taula.
3: Exacte, sí, de fet van néixer vinculats al tenis taula i en un moment determinat van veure l'interès de fer cant coral, perquè hi ha vegades que quan ens assabentem de que hi ha una coral de persones amb afectació de Parkinson, ens diuen, però com és que us tanqueu en un espai només aquestes persones? No seria més interessant que us integréssiu amb altres formacions corals? Llavors s'entendrà molt fàcil. No és una cosa que vulgui ser segregacionista, ans al contrari, és a dir, per què es fa una coral només amb persones afectades de Parkinson? Perquè el que hi treballen va més enllà del cant coral, que ja és molt, perquè el cant coral ho treballa tot. Treballa la socialització, treballa l'escolta, treballa l'afinació conjunta, la rítmica, en fi, aquí ara podríem fer una conferència del que es treballa amb el cant coral, perquè és increïble. Però què treballen, a més, tot d'aspectes realment terapèutics per ajudar el malalt a millorar la seva salut física, mental i emocional. Però sobretot la física, perquè com que tenen problemàtiques de paralització també de tot el que és la laringe, amb el cant coral treballen tot el sistema de respiració, amb el diafragma, amb la laringe, etc., no? Les cordes vocals, en fi, tot el treball que fan d'articulació. En fi, ara aquí convindria més que vingués la musicoterapeuta que ho porta, que això és un detall. Bueno, no és un detall, és a dir, és l'essència de la cosa. Qui porta aquesta coral? No és només un músic, és musicoterapeuta. Per tant, té les eines per treballar amb aquestes persones.
2: És molt emocionant, eh?
3: Absolutament. Bueno, us ho prometo, assistir a un concert de la coral de Nariran és emocionant perquè primer et fas el càrrec de les persones, en fi, la vida que tenen, les dificultats que tenen, no només físiques, sinó també les dificultats de tractaments que hi ha, perquè el tractament a vegades és purament medicalitzat, però no hi ha un acompanyament psicològic i sociològic. I en aquesta coral es fa aquesta feina i allà es transmet molt. No només perquè t'ho expliquen a vegades en el propi concert, sinó perquè és que ja es veu, és que es transmet. I llavors, ojo, lo bé que ho fan. És a dir, de veritat, canten molt bé i a més creen. És a dir, hi ha integrants de la coral que componen música, d'altres que fan les lletres. És increïble, és molt emocionant. I el concert, que d'allà no els veurem, en aquest gran concert el que hi haurà és aquest trio de veterans, també serà molt emocionant. I quan vam parlar amb ells de les possibilitats de vincular-se a una o altra proposta, de seguida vàrem veure clar que aquesta ens agradava, perquè també és música, perquè també és treballar la música com un element de salut i benestar, i perquè, a més, hi ha allò que dèiem abans, una sensibilitat també a flor de pell per part dels músics, que s'hi han posat molt bé en vincular-se amb aquest solidari.
2: I és molt important el que hem anat parlant i repetint tota l'estona, no? Que és la difusió i el donar-ho a conèixer, perquè precisament el fet de que jo contactés amb aquesta entitat em va permetre, doncs, un bon amic acompanyar-la aquí, i puc dir que el canvi que ha fet és brutal.
3: O sigui, has constatat claríssimament, no?, el bé que li ha fet. I això és bonic, el que ens expliques, és a dir, que el conèixer l'entitat tu pots fer aquell boca-orella tan necessari, perquè ens ho expliquen molt bé els membres d'aquesta coral, que una de les dificultats més grosses que tenen és animar a les persones que pateixen Alzheimer a sortir de casa seva, perquè hi ha una estigmatització social, o ells la viuen així i l'hem de trencar entre tots, que puguin fer vida normal i en fi, que puguin socialitzar-se i sobretot compartir el que els passa a les altres persones afectades. Sí, sí.
2: Montse, quan parlem de temporada, fins on t'arriba?
3: Aquesta temporada arriba fins al gener, tot i que hem fet algun avançament, sobretot vinculat a les òperes, perquè com que aquests darrers temps tenim temporada d'òpera integral, és a dir, Òpera Catalunya acostuma a projectar, a produir quatre òperes, doncs nosaltres ens hi hem vinculat, inclosa una sarsuela aquest any, que a més n'hem desdoblat la funció, perquè està tenint molt, molt bona recepció. Per tant, la temporada d'òpera, com que ja la entomem com un tot, com una unitat, sí que hem avançat, que és, de fet, fins al juliol. I la resta, doncs, està anunciat fins al gener, però com sempre aquests últims temps hi haurà anticipacions. Sobretot aquelles obres que es poden veure a Barcelona, que ja estan anunciades a Barcelona, doncs, a comarques hem d'estar a l'aguait i poder dir a la nostra gent, als nostres usuaris i els que potser encara no ho són, però ho seran quan trobin una proposta d'interès per a ells, doncs els hem de facilitar la informació.
2: Seguiu tenint un problema, no?
3: A veure, quin problema? En tenim uns quants,
2: El morir d'èxit.
3: Home, espero, ja, vols dir la venda que, sí, que ens critiquen per això, però jo no ho entenc, aquesta crítica no l'acabo d'entendre, és a dir, és clar, la programació s'anuncia i hi ha uns terminis de venda i qui no corre bola, diguem-ne. Vull dir que sí, és veritat, a veure, hi ha altres espectacles que no són tan exitosos, oi? Però són tan o més interessants, és a dir, l'èxit de venda no sempre va relacionat amb l'interès que pugui tenir per una o altra persona, no? Vull dir que això sempre és discutible, però sí, és cert, hi ha molts espectacles que els poses a la venda, i sobretot quan és anticipada, perquè solen ser d'aquests més mediàtics, justament per això ho fem, no? Perquè si t'anuncien per terra, mar, aire que Barcelona es fa temporada de no sé quin espectacle i tu saps que et vindrà l'Atlàntida d'aquí 3 mesos, doncs veus amb l'obligació d'anunciar-lo, i aquests, esclar, les localitats desapareixen de seguida, sí, sí. És fantàstic, vol dir que hi ha interès, que hi ha vida cultural, que hi ha ganes de compartir cultura, perquè és el que diem, no? Compartir una obra de teatre, compartir una experiència escènica, musical, dansa, amb circ, és igual, que sigui, ens cohesiona com a societat, és a dir, com a individu t'emociona, però com a societat també, perquè fas com una mena d'amplificació quan vas a un espectacle. És una cosa màgica que té el directe i que no té quan et mires una pel·lícula a la plataforma de casa. És a dir, hi ha una mena d'amplificació de l'emoció que sents, fins i tot quan no estàs d'acord amb el que sents, no? Perquè la causa de controvèrsia també es percep, no? I llavors això es percep amb aplaudiments, es percep quan surts de la sala i comentes la jugada. Doncs això és molt interessant. Jo sempre dic allò d'arreglar-te, mudar-te, fer tot el ritual de sortir de casa, allò que dèiem, no?, amb les persones que pateixen Parkinson. Perdó, doncs fer aquest ritual d'arreglar-te, no?, reunir-te amb la gent, això és fantàstic i ens ho proporciona la cultura.
2: Et trobes també, us trobeu, vaja, suposo que sí, no?, amb espectacles que teniu ganes boges que vinguin i no poden venir?
3: Sí, sí. Sobretot perquè potser ens trobem més a la inversa, del sentit de que hi ha moltes propostes d'arts escèniques i de música que són interessants, és a dir, que qualitativament, artísticament, objectivament tenen interès, que també sabem que en el públic els pot agradar, o potser sabem que costarà de que el públic s'interessi perquè no són mediàtics, però en canvi sabem que les hem de fer perquè toquen un tema social que nosaltres com a servei públic hem d'abordar, i que no hi poden ser a vegades o perquè no tenen disponibilitat els artistes o perquè la casa ja no pot més, sigui pels recursos o sobretot per les dates. És que és molt fort això que direm, però hi ha una sobreprogramació o una oferta de programació al país que fa que no sempre tinguis prou calendari per encabir-la. És així. Perquè, a més, com que no només fem programació, sinó que també fem usos socials, llavors aquests usos socials que s'han de fer tant com la programació, doncs, bueno, fan que les sales estiguin plenes. Per tant, el titular és molt bo, eh? És a dir, les sales i la gent, els recursos humans, no paren mai. L'equip està treballant constantment i les sales constantment ocupades. Però no sempre et permet aquesta sobreocupació, doncs, de tenir tot el que voldries. Però, en fi, dia o altre, intentes donar-hi cabuda. Això també, potser no amb aquella proposta concreta, però aquella companyia pot venir amb una altra proposta.
2: Com ho ha de fer les entitats que estiguin interessades, no? Que ens estan escoltant, diuen, home, jo...
3: Sí, sí. Doncs per qualsevol dels canals que tenim, telefònic, la web, les xarxes socials, el mail corporatiu de l'Atlàntida, si coneixen algú de l'equip, és a dir, qualsevol camí és útil per arribar i fer-se notar i dir, escolta, nosaltres fa temps que veiem que hi ha aquests solidaris i mai no ens heu dit res. Clar, nosaltres contemplem la doble, no? La direcció doble, és a dir, tant pot ser que nosaltres anem a buscar una entitat del teixit associatiu com que alguna entitat del teixit associatiu ve cap a nosaltres. És veritat que, i tu saps, participem tots plegats en trobades del teixit associatiu, ja siguin promogudes per entitats com la Fundació Girbau, que està fent molt bona feina, com l'Associació del Voluntariat per Osona, que també fa una feina extraordinària, o la mateixa Administració Pública Municipal, no? Aleshores, això, la regidoria de ciutadania, de cultura, etc. No? Per tant, nosaltres intentem ser presents a tots aquests espais de reunió, de trobada, per fer conèixer el projecte. Però avui mateix, això que estem fent, que tu ens has facilitat, per això dic l'agraïment, ha de ser cap a vosaltres, cap a tu, Joan, per facilitar aquest espai de crida, d'altaveu, de dir, ep, som aquí i podem fer coses junts. Més enllà del solidari, podem fer moltes altres coses, que no sé si és el moment de dir-les, però en tot cas, reunim-nos, coneixem-nos mútuament les possibilitats, la potencialitat de cadascú, les necessitats de les entitats i veiem com les podem cobrir, com hi podem respondre, perquè a vegades no és tant recaptar fons, sinó que és fer alguna activitat destinada als seus usuaris o fer una acció on els seus usuaris siguin els protagonistes. Per tant, tot això ho contemplem, però ens hem de conèixer, ens hem de trobar i hem de poder parlar.
2: Segur que sí, no en tinc ni idea, però deveu tenir una xarxa, no?, de teatres a nivell català.
3: Sí, sí, sí, sí, tenim la xarxa de teatres i teatrets d'Osona i el Lluçanès, que ara recentment s'hi ha afegit Prats. Aquest és un primer nucli de treball en xarxa amb els teatres de l'entorn comarcal. I llavors tenim la xarxa de CAT Teatres, que reuneix a una vintena de teatres, diguem-ne, de la tipologia de l'Atlàntida, que ens diuen que som E3. Sempre dic que aquest nom és molt lleig, molt poc poètic, però en tot cas és el que ens defineix com un teatre normalment de capitalitat de comarca, amb tot un seguit de localitats i de prestacions, diguem-ne. No? És el que ens, diguem-ne, tenim en comú i a partir d'aquí podem fer accions conjuntes que ens enforteixen.
2: T'ho deia perquè no sé si el tema solidari també està compartit.
3: Bueno, hi ha accions d'aquestes a nivell nacional que es fan, per exemple, és aquest dia que es fa el Camp Butaca Buida. Això es fa un dia a l'any i llavors tots aquests teatres, pràcticament tots hi participem i, per tant, va vinculada a una acció solidària d'àmbit nacional. Llavors, ja hi ha una junta que decideix a quina entitat es destinen els fons que es recapten. I ara, mira, puc donar una novetat. No sé si està anunciada ara, penso, però no, crec que no faré cap disbarat. I és que es farà una acció d'aquestes vinculada als familiars, als espectacles familiars, per promoure també això, no?, la naturalitat de que una família, amb la seva canalla, doncs, assisteixi a propostes de teatre i d'arts escèniques.
2: Molt bé, doncs són entrevistes que anirem fent regularment, perquè cada temporada ens has d'anar explicant.
3: Doncs vosaltres aquí ens trobareu, molt agraïts de que un mitjà de comunicació sigui sensible a aquest tipus d'actuacions i que faci d'altaveu, no tant de l'acció en concret, sinó de l'entitat que és la protagonista i que l'hem d'ajudar no només econòmicament, sinó en això, no? En fer-se visible a la societat i que tots plegats siguem més sensibles a aquest tipus de causes socials.
2: Montse, acabem recordant els dies, les obres, el 5 de novembre, no? Un dijous.
3: Un dijous a l'Atlàntida, el 5 de novembre a les 8 del vespre, amb Boja de Mariona Esplugues i destinat a Osona Vent, i el trio Claret Colom, trio que no hem dit, però tocaran obres clàssiques i romàntiques, que celebren els 75 anys dels germans Claret, a més que tenen una relació amb mi històrica i molt entranyable, el 19 de desembre, un dissabte, a les 8 del vespre, en el Mar dels Grans Concerts. No ho he dit, però totes dues propostes tenen una activitat prèvia. El Gran Concert té una xerrada just abans, que és molt interessant, del Xavier Chavarría, que ens ajuda sempre doncs, a entendre més els elements culturals i musicals del concert, i Boja té uns dies abans, concretament el 29 d'octubre, una activitat que organitzem amb Escènic Vic i el Seminari de Vic. De fet, es realitza a les instal·lacions del seminari i la condueixen els alumnes d'Escènic Vic, que es diu A un pam de la Mariona Esplugues. Per tant, la Mariona Esplugues ens explicarà com ha concebut l'obra, el per què d'aquesta obra, quin sentit té per ella i quin sentit pot tenir pel públic. Per tant, en aquesta especialment us recomanaria d'assistir-hi, inclús independentment de si després veniu a l'obra o no, tot i que heu de venir perquè hem de recaptar fons per Osona Vent.
2: Recordem que Boja anirà per la gent d'Osona Vent,
3: sí.
2: I el trio Claret és per la gent de la Coral Narina.
3: Correcte. Conduïda, deixa'm-ho dir, per la Judit Soler, perquè és una gran professional i s'ha de reconèixer tots aquests professionals. Evidentment, a darrere d'aquestes entitats hi ha uns equips, ja sigui de voluntaris o professionals, que fan una feina extraordinària.
2: Un secret, ja. Gràcies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Comença el compte enrere per una eventual aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont, que planaria el seu retorn a Catalunya. El Tribunal Constitucional està estudiant el recurs d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, per malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Es preveu que la majoria progressista s'imposi i tombi la ponència contrària al recurs, de manera que hi hauria una nova vista el 6 d'octubre. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, reclama l'aplicació immediata de la llei d'amnistia.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi. És el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
0: És dimarts 22 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Vostè que exigeix al govern reobrir les negociacions amb els representants de professors i mestres. Esther Minguell.
3: El sindicat acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar.
0: Salut crea una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en infants i joves.
3: Està basada en 700 estudis científics i alerta de retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals i violències digitals. El govern ja estudia mesures com prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
0: Barcelona apujarà la taxa turística als creueristes d'escala de manera gradual.
3: La mesura preveu apujar dels 5 als 24 euros la taxa fins al 2030. Avui ha tirat endavant en comissió amb els vots d'Esquerra i Junts i l'oposició dels comuns. Els creueristes acabaran pagant 30 euros per l'impost que també aplica la Generalitat.
0: En cultura, la Sagrada Família podria acabar-se en 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria.
3: La Junta Constructora del Temple fa ara una proposta de mínim, ja que sempre havien demanat d'enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer Aragó. El seu director general és Xavier Martínez.
4: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
0: Als esports, el Barça es prepara per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: El conjunt blaurana que defensa el títol rep demà la visita del París a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar la màxima competició continental.
0: I fem també un cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació ben i ben tranquil·la i avui amb una petita variació respecte a ahir, i és que hi ha més humitat. Per tant, estem sentint més xafogor, però ha frenat una mica la temperatura, especialment a la costa, al prelitoral, les comarques de Tarragona, de Girona. Avui estem tenint entre 2 i 4 graus menys que ahir. En qualsevol cas, veníem de tan amunt que encara la calor és més evident del que toca i, per tant, aquestes últimes hores de l'estiu astronòmic continuaran amb una temperatura més aviat elevada. A més, a les Terres de l'Ebre, sobretot també les de Ponent, aquesta tarda tornarem a arribar als 33-34 graus. Petita variació també a l'estat del cel, que té alguns núvols que de tant en tant van esquitxant el cel de les comarques de Tarragona i Barcelona. No són gaire importants i, per tant, en aquest sentit, no s'espera que hi plogui. Pel que fa a demà, ja a la tardor astronòmica, la situació serà una altra vegada suau, serà molt xafogosa i amb quatre núvols, sobretot al matí, cap a les Terres de l'Ebre, sense pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Constitucional ha de decidir les properes hores si aplica l'amnistia pel delicte de malversació en el referèndum de l'1 d'octubre. De moment estudia el recurs d'empara del secretari general de Junts, de Jordi Turull, però la decisió es podria fer extensible quan arribi a la resta d'encausats.
3: Està previst que la majoria progressista dels magistrats del ple rebutgi la ponència del conservador José María Macías, que suposa la mesura de gràcia. Un cop això passi, la presidència del tribunal pot designar un nou ponent, previsiblement entre els membres progressistes, i elevaria la nova proposta sentència al ple del dia 6 d'octubre. Aquesta serà una data important perquè si es decideix concedir-li l'empara i aplicar l'amnistia als suposats delictes de malversació, la doctrina es faria extensible a la resta de processats i perseguits per aquesta causa.
0: I això vol dir que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, finalment seguiria el criteri del Constitucional, amb efectes sobre líders com Carles Puigdemont o els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa i Oriol Junqueras.
3: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Javier Pérez Royo, ha afirmat que tot plegat no té cap mena de complicació i que simplement es tracta de desobediència per part dels jutges conservadors.
7: Es simplemente una rebelión contra el legislador por parte del Poder Judicial, lo cual es una auténtica barbaridad, porque los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. Eso dice el artículo 117.1 de la Constitución. Y lo que está es resistiendo es aplicarla. Está actuando como un agente político y no como un agente judicial.
0: Doncs bé, el govern assegura que l'amnistia serà l'inici d'una nova etapa a Catalunya i que no el pas final de res. A més, reclama que s'apliqui de manera immediata i a tots els que queden per beneficiar-se'n. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern ha dit que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar ja i del tot perquè és del tot legal, constitucional i el Tribunal Europeu la va avalar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha afegit que representarà una etapa nova a Catalunya.
2: El que esperem és que s'apliqui la llei d'amnistia, com hem dit sempre, de manera immediata, sense cap mena de subterfugi, i també dir que finalment la llei de

0: quedat rebutjada. Això aplana el camí per amnistiar la malversació, ja que s'avala la llei d'amnistia, tal com us estàvem explicant. Seguim amb més qüestions al dia. El sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per tal de començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusen l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteixen que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseuen a negociar.
1: La USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
2: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
1: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, Finançament, Inclusiva, les condicions laborals del professorat, infraestructures i el català i el currículum. Per la seva banda, el sindicat Professors de Secundària veu amb escepticisme l'efectivitat de les mesures que pugui impulsar el Consell d'Educació. Ho ha dit Ramiro Gil, responsable d'Acció Sindical, en declaracions a la xarxa.
3: El Consell d'Educació de Catalunya és un organisme que té una, bueno, gairebé total homogeneïtat ideològica i pràcticament podríem dir que són les mateixes persones que han sigut responsables del desastre en el que ens trobem, a qui se'ls ha encarregat que ens trobin la solució. Per tant, nosaltres som bastant escèptics de que aquestes persones, el Consell d'Educació de Catalunya, siguin capaços d'emprendre les mesures adequades per redreçar la situació educativa a Catalunya.
1: Professors de secundària ha presentat també un informe on estima una baixada de 30 punts en els resultats de PISA si s'hagués fet bé sense excloure el 23% d'alumnat. I això suposaria un endarreriment de més d'un curs.
0: Doncs no deixem l'educació perquè el Departament de Salut ha creat una nova guia de salut digital per advertir sobre l'impacte de l'ús de les pantalles en els infants i joves. L'objectiu és donar una resposta global i el govern ja estudia mesures, com per exemple prohibir la intel·ligència artificial als centres educatius fins als 14 anys.
1: La guia està basada en 700 estudis científics i alerta de riscos com retards en el desenvolupament, càries, miopia, trastorns del son, problemes emocionals o violències digitals. Ho explica la subdirectora general d'Addiccions de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
4: Els impactes en la salut física tenen a veure des de deprivació, no?, del son, en els cicles, no?, circadians, no?, de la son, amb el teu desenvolupament a nivell també cognitiu, en el desenvolupament de les teves capacitats de llenguatge i després també molt important en els aspectes relacionals.
1: Conejos també ha admès que l'accés de pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats de l'informe PISA i apunta a un ús massa prematur de la tecnologia. S'estima que l'edat d'accés al primer mòbil són 10,8 anys i que la meitat d'alumnes de primària en tenen.
0: 20 minuts i seran les 3. La Generalitat ha engegat a Santa Coloma de Gramenet el pla de climatització de les residències per tal d'adaptar aquests espais a l'increment d'episodis de calor extrema. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ho ha fet en una visita a la residència assistida Ramon Berenguer. Allà també s'han inaugurat les obres de climatització del centre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
5: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, acompanyat de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, han inaugurat avui les obres de climatització integral de la residència assistida Ramon Berenguer de Santa Coloma de Gramenet, una actuació que ha permès dotar dels sistemes de climatització a tots els espais del centre, incloses les habitacions de les persones que hi resideixen. Aquesta renovació ha comptat d'una inversió de més de 2,5 milions d'euros. Aquest nou pla de climatització de la residències de la Generalitat, anomenada Pla Clima, preveu a partir d'ara actuacions planificades i accelerades fins al 2031 amb una inversió de 58,2 milions d'euros.
6: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Barcelona. El govern de Jaume Collboni ha aconseguit el suport d'Esquerra i de Junts per apujar la taxa turística als creuers que fan escala a la ciutat fins als 24 euros. Divendres ho aprovarà el plenari amb els vots en contra, finalment, dels comuns. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Els comuns defensen que havien pactat amb el govern de Collboni encarir de cop l'impost turístic als creuers d'escala per tal que passés dels 5 euros actuals als 24 euros l'any vinent. Però l'executiu municipal proposa fer-ho de forma gradual durant els propers 4 anys. Tot plegat diàleg s'ha discutit en una comissió d'economia extraordinària a l'espera que divendres ho refrendi al ple. Escoltem la picabaralla entre Marc Serra, portaveu dels Comuns, i Jordi Valls, tinent d'alcalde d'Economia i Turisme.

0: què ha passat durant aquest estiu, quines trucades ha rebut l'alcalde Jaume Collboni aquest estiu, també el grup d'Esquerra Republicana, que ens portin a explicar, doncs, que hi ha hagut aquesta rebaixa.
1: Per rebre les decisions perquè creiem que les hem de prendre, no per rebre les trucades. És una falta de respecte a aquesta comissió, el que vostè acaba de fer avui. I també voldria fer una afirmació clara. Mai ningú abans havia fet tant com aquest govern en fiscalitat turística.
2: Per contra, l'abstenció dels comuns impedirà a Collboni pujar l'IBI als hotels de luxe, com preveia la modificació de les ordenances fiscals.
3: Encara a Barcelona, a les 10 del matí, ha començat una vaga parcial d'autobusos que s'allargarà fins a les 5 de la tarda. La plantilla reclama l'aplicació de la jornada laboral de 35 hores i temps de descans coherents.
4: La protesta arriba després que plantilla i direcció no hagin pogut acordar el nou conveni laboral. La Generalitat ha fixat uns serveis mínims del 20% al bus de Barcelona entre les 10 del matí i les 4 de la tarda. El percentatge augmenta fins al 40% a partir d'aquesta hora i fins les 5, quan la vaga coincideix amb l'hora punta.
3: Aquest matí hi ha hagut una nova jornada de mediació, però finalment ha acabat sense acord. De moment, els conductors d'autobús han donat avui 12 dies a la direcció de l'empresa per tancar una proposta satisfactòria per al nou conveni. Volen evitar així una nova onada d'aturades al servei com la que s'està vivint avui. La plantilla ho ha ratificat en assemblea celebrada a Barcelona aquest migdia, on s'ha acordat fer una aturada parcial un dia entre el 5 i el 9 d'octubre.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La Diputació de Barcelona augmenta en 40 milions d'euros el suport d'aquest mandat als municipis de la província per tal de garantir l'autonomia local i els serveis essencials. La Corporació Supramunicipal ha aprovat avui en ple el catàleg de serveis per als ajuntaments del 2027, al qual es destinen 152 milions d'euros. A aquesta xifra s'hi han de sumar 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Amb el nou catàleg de serveis, la Diputació de Barcelona proposa 18 nous projectes als consistoris. Són ajuts que poden dedicar cada ens local a despesa corrent i a despesa inversora. Entre altres actuacions, els governs locals poden afrontar l'increment de la factura energètica, poden fomentar l'ocupació de qualitat i la inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, per exemple. També el programa preveu actuacions a l'espai públic en equipaments energètics èticament sostenibles i integradors socialment. També poden utilitzar-lo als consistoris per fer equipaments locals esportius o bé millorar-los, educatius, juvenils, culturals i instal·lacions per a gent gran. Per primera vegada, l'aprovació del catàleg s'ha avançat al mes de setembre perquè puguin flexibilitzar i ampliar els períodes amb els quals els governs locals poden sol·licitar els diferents recursos i, per tant, en puguin disposar abans.
3: A partir d'avui es limiten els horaris dels comerços d'alimentació de fins a 300 metres quadrats a l'Hospitalet de Llobregat, que hauran de tancar a les 10 de la nit. Una decisió que l'Ajuntament ha pres per fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: Soroll, brutícia, molèsties veïnals i conflictes que sovint requereixen l'actuació de la Guàrdia Urbana són alguns dels problemes derivats dels que viure oberts a les nits. Per aquest motiu, a partir d'ara, aquests establiments s'hauran de tancar obligatòriament a les 10. L'hora d'obertura variarà segons l'horari d'estiu, en què podran obrir a partir de les 7 del matí i d'hivern, quan ho podran fer a les 6. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Osillos, ha defensat aquesta mesura.
8: Aquesta decisió, doncs, segurament és una miqueta més dràstica, però entenem que a una ciutat com la nostra, els seus veïns i veïnes doncs tenen a disposició una xarxa comercial molt important i creiem que les 10 de la nit és un horari perfectament ample perquè puguin comprar allò que puguin necessitar.
7: La limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, i és que el tinent d'alcaldia ha explicat que sovint és complicat acreditar als supermercats la venda d'alcohol fora de l'horari legal.
3: I passem també pel Segrià. Un espectacle amb 2.000 drons inaugurarà la 12a edició de la Lleida Air Challenge a l'aeroport d'Alguaire. La Fira Aeronàutica se celebrarà el 3 i 4 d'octubre amb festivals aeris i 100 expositors ja confirmats. Ho avui Lleida Ràdio, Carla Serrano.
9: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació de l'edició d'enguany de la Fira Lleida Air Challenge, on la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha parlat de les novetats de la trobada, que va ser la primera en l'àmbit aeronàutic a Catalunya i Espanya.
10: I participaran per primera vegada empreses líders mundials en drons civils i solucions aèries professionals intel·ligents per la indústria, la seguretat i la sanitat.
9: Així mateix, la fira obrirà per primera vegada el divendres 2 d'octubre exclusivament per prop de 250 alumnes de quart d'ESO i batxillerat, amb l'objectiu l'objectiu de promoure l'aviació entre els joves. Actualment, l'aeroport de Lleida Alguaire dona suport a més de 20 empreses, genera al voltant de 450 llocs de treball directes i s'hi formen prop de 400 alumnes, xifra que s'ha disparat en els darrers anys.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest comès a Barcelona. Seria el segon a menys d'una setmana registrat a Catalunya.
4: Els fets van passar ahir de matinada quan la víctima va ser obligada a pujar un cotxe mentre demanava auxili al districte de Sant Martí. El van localitzar hores més tard a Girona. Aquest cas arriba després que dissabte passat uns homes que es feien passar per policies traguessin un altre home d'un cotxe i l'obliguessin a entrar en un altre vehicle a l'AP7. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat en les últimes hores que els primers indicis sobre la investigació apuntarien a un tema de drogues.
3: Ha quedat controlat l'incendi que ha afectat aquesta matinada la urbanització La Carola d'Ordino, Andorra.
4: El foc ha destruït completament els 7 blocs de la urbanització de luxe, encara en construcció, sense provocar cap ferit. L'incendi, que ja es troba sota control, ha mobilitzat 14 dotacions de bombers i 34 efectius sobre el terreny. La superfície cremada és de 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 d'aparcament.
3: Són notícies relacionades amb l'habitatge que avui ens arriben des de Ràdio Sallent i Ràdio Vilafranca.
4: Manresa destinarà 6 milions d'euros en ajudes per rehabilitar el centre històric, una xifra que podria arribar fins als 15.000 si s'hi afegeixen inversors privats. S'hi podran acollir tant propietaris com comunitats de veïns o promotores socials. L'objectiu és tornar a omplir de vida aquest barri de la capital del Bages i que els privats s'animin a rehabilitar els seus habitatges. Les ajudes es destinaran, entre d'altres, a millorar l'accessibilitat dels edificis, l'estructura o l'eficiència energètica. És una iniciativa que s'inclou en el pla de barri. S'espera que les ajudes s'aprovin al ple d'aquesta setmana i que els veïns s'hi puguin presentar a partir de l'octubre.
11: L'Ajuntament de Vilafranca ha formalitzat aquest matí davant de notari les dues escriptures de dret de superfície i concessió administrativa de dos solars municipals situats al carrer Gelida i al carrer Dolors Piera a favor de la promotora social Llogaràlia. En aquests dos terrenys s'hi construiran 110 habitatges de protecció oficial de lloguer, distribuïts en dues promocions de 36 i 74 habitatges respectivament. Amb aquests 110 pisos que construirà la promotora, Vilafranca supera l'objectiu d'incorporar el parc d'habitatge assequible a 196 pisos que marcava el Pla Local d'Habitatge pel període 2022-2027 i situa aquesta xifra en 206.
3: I tenim notícies també vinculades a aquesta casa. La xarxa i l'Eurecat han signat avui un conveni de col·laboració per fer junts el nou programa especialitzat en tecnologia, que s'estrena aquest diumenge, i es diu Zeros i Uns. L'Eurecat és el principal centre tecnològic de Catalunya.
4: L'objectiu del programa, que és divulgatiu de televisió i ràdio, és explicar què és la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tot tipus de públics. Ho ha explicat la consellera delegada de la xarxa audiovisual local, Núria de José.
12: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
4: El programa Zeros i Uns durarà mitja hora i tindrà un expert de referència, el director de la unitat d'IA aplicada d'Eurecat.cat.
3: I és moment per la cultura. La Sagrada Família podria acabar-se en només 10 anys si s'elimina un sol edifici per construir-hi la façana de la Glòria. La Junta Constructora del Temple farà una proposta de mínims, ja que sempre havien demanat enderrocar dues illes de cases de la banda de mar cap al carrer d'Aragó.
4: El director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona traslladar l'edifici de Núñez i Navarro a un solar que tenen a prop.
13: Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
4: Segons Martínez, les converses amb l'Ajuntament estan molt avançades i ara toca el consistori moure fitxa.
3: CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit, amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta reunit 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
15: És simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
14: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a les Menines o a obres de Degas o Matisse.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça es prepara ja per l'estrena de la Lliga de Campions femenina de futbol.
16: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana que defensa el títol continental rep demà la visita del París. Serà a l'estadi Johan Cruyff. El Barça torna a ser un dels favorits per guanyar aquest títol. Escoltem el tècnic del Barça, Pere Romeu.
17: Fins ara no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-los per guanyar i aquesta temporada el tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornem a lluitar per tot segur.
16: I una de les jugadores més destacades de la plantilla és Eva Payor.
18: Estoy muy contenta para empezar nueva temporada en Champions porque es nuestro objetivo, porque estamos muy gran equipo y sí, estamos preparados para el primer partido mañana y sí, esto.
16: Per cert, ja estan a la venda les entrades pel Barça-Real Madrid de la Lliga F, que jugarà el 4 d'octubre al Camp Nou. Males notícies al centre d'esport Sabadell, equip de la segona divisió, amb Nicolás Joaquini. S'han confirmat els pitjors pronòstics i les proves mèdiques han determinat que el davanter pateix una greu lesió al genoll dret. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
19: El de Kansas City té trencat el lligament creuat anterior i haurà de ser operat. El club no ha anunciat oficialment el temps de baixa, però Gio podria perdre's el que resta de temporada. L'atacant nord-americà ja se'l va veure amb crosses diumenge en la prèvia del partit contra l'Oviedo, en el qual, evidentment, va ser baixa després de fer-se mal en un entrenament. Les imatges ja feien intuir el que, malauradament, ha acabat sent una realitat. Joaquini s'havia convertit en el davanter titular de l'equip i havia respost amb 3 gols en Lliga i un a la final de la Copa Catalunya. Diumenge, el seu substitut va ser Gastón Valles i l'uruguaià també va dir la seva, ja que va ser l'autor de l'1-0 contra l'Oviedo.
20: Nico tuvo esa desgracia que tuvo la lesión y bueno, él lo venía haciendo muy bien. Pero bueno, ahora no me tocó a mí, le pudo haber tocado a Nico también. La verdad que él entró muy bien también después en el segundo tiempo. Y bueno, obviamente tenemos la responsabilidad de hacer gol, pero también de hacer el trabajo que pedía el equipo. Y bueno, yo creo que lo hicimos todos y muy bien.
19: Avui és dia de descans al centre d'esports. Demà, tornada a la feina, ja sense Joaquini, amb la vista posada a la visita de dissabte a la banca Balaïdos del Celta Fortuna.
16: Gràcies, Sergi Part, des de Ràdio Sabadell. Baixem una categoria. La primera federació, l'Europa, presenta aquesta tarda el nou tècnic en substitució de Josep Maria Jané. El seu relleu l'agafa Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arriba al club escapolat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va dirigir el filial, l'Espanyol B, i va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. Aquesta tarda, com diem, presenten Luis Blanco com a nou entrenador de l'Europa. En plana poliesportiva, demà juga la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu. La cita a Reus, on també jugarà la final en categoria Challenge entre la Joventut Badalona i el Lima Horta. I també demà estarem molt pendents de la primera jornada d'hoquei sobre patins de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Serà la primera jornada, com diem, amb els següents enfrontaments: Mataró, Sant Cugat, Palau, Cerdanyola, Bigues i Riells, Manlleu, i també el duel entre l'Alpicat i el Voltregà.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Falten una mica més de 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda i això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu una molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vam ascendir a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
2: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
3: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja un pernil.

em pesen els anys i tot fa pujada. Cada cop que es fa de nit tinc més por dels fantasmes. Uns fanals s'han adormit, uns altres tartamudegen. Em fan

0: Yes.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Tot tu mirar, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio
2: Nit. D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva. Relax.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Nit de mambo.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

equilibristes, trapezistes.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal de cuina per a residència. Esteticista. Persona encarregada d'establiment comercial. Responsable de manteniment, conserge. Personal administratiu.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació, Ajuntament.
0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscut.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.